0: que la selección que podía gañar de vez en cuando, pero que perdía fácilmente de 20 con otros equipos europeos. Ya no es ese tipo de selección, con la presencia de un campeón de NBA como Nini Asqueta, muchos jugadores competiendo en primeras divisiones. Vamos a tener Diego Brito en Obradoiro, en la CB, Travante Williams, americano nacionalizado, que jugó en Manresa, que está a jugar en Le Mans, en Francia, Rubén Prey, en la Universidad de St. John's. Bueno, ya no es... No es un Portugal pequeñino, ¿no? O dos pequeñitos, como dicen ellos. Es un Portugal realmente que plantó cara a España y que mereció la victoria.
1: Don Moncho López, coach, pues muchísimas gracias. Ya vendría la semana. Ahí estaremos también en esa Copa Galicia, con los cuatro grandes donos a básquet. Ahí estará también el club en ese baloncesto. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Roberto. Una pena.
1: Gracias. Buenas noches. 18 minutos. El Festival Edo Atlético de Madrid. No Pizjuán, César Méndez.
2: Sí, hay un vendaval que eleva o nombre de Atlético de Madrid. No Pizjuán repite. O campeón do mundo Baena cun zapatazo dende a frontal 0-3 37.5 mando Atlético no Pizjuán.
1: Pero moi sobrado, non?
2: Boa, sobradísimo. A ver, tres zapatos.
1: Hombre, o Sevilla o final é o Sevilla que se agarraba.
3: Hai unha conversa de Luis García con Castrín, a berros un co outro, como que non se daban entendido Castrín as indicacións de Luis García. Luis García o que lle estaba recriminando, por decirlo de algún xeito, Castrín. O sea, é un desbaraxuste completo. Sevilla, despois de 6-6, xa falamos tamén aquí a fin de pasada, daquela maneira, porque gañou dos partidos, pero non era fiel á realidade.
1: 0-3 no marcador, está perdendo a Unión Deportiva Palmas de Rubén de la Barrera en Girona, diante de outro, claro, ese bigalego como é Quique Álvarez, o fillo de Quique Costas, que tamén ten a súa orixe galega.
4: Pois está vencendo o conxunto local, que está sendo mellor, e que ademais aproveitou hoy, pois unha gran acción individual de Justin, un disparo dende fora da área, para sorprender o cancerbeiro amarelo, manter a victoria no marcador, 39. Primeiro tempo, Girona 1, Las Palmas 0.
1: Falando de estadores galegos, Manolo González, o técnico do Español, despois da derrota diante da Real Sociedad.
5: No sigut así, e la situación para ella sempre que nosaltres amb pèrdues, sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar amb les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt, prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos gols arribin de dos contraatacs, és, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
6: Bona tarda, míster. Francesc Via per la grada en directe. Deixi'm preguntar-li, sobretot per les errades, no?, individuals de la primera part, que poc comprensibles, mals controls, i no sé si és un d'aquells partits que li hagués donat ganes de canviar els dos futbolistes a la primera part.
5: Bueno, la primera part és que des que comença el partit amb la jugada com ha sigut l'1-0, que et penalitza molt, i ja comences al minut 4 a remolc, a partir d'aquí el partit ja es complica, i torno a dir el mateix. Hem parlat molt durant la setmana del tema vigilàncies, de la situació d'Oyarzabal, la col·locació de l'espalda als mitjos, que per això ha tret Gavi a la mitja part també, que penso que ho ha fet bé, perquè les dues situacions no són situacions al costat de Gavi, sinó han sigut situacions al costat contrari. Però és el que et deia, amb moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no hem estat bé, els vigilàncies no hem estat bé i a nivell individual no hem estat bé avui.
6: Per Banja d'Ercosis, que avui doncs, sortia, què li ha semblat el partit i d'alguna manera doncs, si veu possibilitats de continuïtat.
5: Gràcies. Bueno, ara hem de preparar el partit següent, pensar-ho bé també pel tipus de rival. Bueno, penso que el partit és... situacions de l'esquena és millorable a nivell de defensar-les, però bueno, tot i així a pilotes frontals penso que ha estat bé i bueno, és el que diem, al final es juga cada rival, primer partit titular, i penso que té marge de millora encara.
7: Gràcies, Edu. Hola, Mister Edu, de Vall de Racó. Dues coses. La primera, també pregunto per un nom propi, perquè avui ha debutat...
1: Ara, Manolo González, després d'esa derrota del seu equip diante de la Sociedad, na que Matarazzo rematou expulsado, non estará diante do Celta vindeiro xoves. César, queda un pouco máis de 4 minutos para chegar o descanso deste Sevilla Atlético de Madrid.
2: Sí, estamos no 41.5, 0-3, o moito cambia o conto, ou teño a sensación de que quedamos en partido, porque... A superioridade do Atlético de Madrid que está sendo aplastante. No Pizjuán, imos chegar ao 42.